0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: 91.3 FM.
2: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
3: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

gran cosa, se'n va en un instant com es fonen les roses, que el temps no s'atura i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor. M'havien dit que els dibuixos que van fer la sorra no són eterns, se'n van amb les ones, i sé que per molt que m'arrenqui la pell, serem un record que es perd amb el vent.

burla de tot, que mai dona res i ens veu com un joc. Que el poder ser feliç ho tenim a l'abast, però s'escola entre els dits quan te n'has adonat.

i no sé què pensar. Va ser que em va dir que encara m'estimes. No ho puc recordar, acabava la nit. El seu rostre és confús, sento encara la veu. Ella t'estima, és secret, no diguis mai que t'ho he dit.

m'havien dit que la vida no val per gran cosa, que se'n va en un instant com es fonen les roses. M'havien dit que el temps corre i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

El 91.3, només clàssics contemporanis.

0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.
1: No hay quien pare la saeta del

0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.
1: Buen rollito.

La Municipal fa 25 anys.

0: fa molt estrany.
1: Moltes gràcies.
2: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
3: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

La música parla a clàssics contemporanis.

Misericordia en tu alma.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.